dormí. S'ha obert una porta que ara es fa camí. I quan et perdis, mira els núvols.